0: Herrera en COPE.
1: Castellón y Vinaroz.
0: Estar informado.
2: Així continuem, salutacions d'Alberto Marco en un espai on volem tornar a viure el que va ser aquesta jornada del dissabte, per exemple, a Canet lo Roig. I va ser una jornada molt destacada, perquè sí, tenien la Fira de l'Ermita, però una Fira de l'Ermita que arribava en un sentiment especial, el sentiment d'un poble que s'ha tirat de tot conjunt a recuperar-se després d'una fita que va ocórrer en setembre, que va suposar que uns vàndals destrossaren la imatge de Santa Isabel, però que gràcies al treball de tot el poble s'ha pogut recuperar i ja tenen nova imatge ahí lluint a l'ermita. Alcaldessa Maria Àngeles Pallarès, com va anar aquest dissabte?
3: Hola, què tal? Pues molt bé, ho has explicat. La veritat és que va ser un dia molt, molt emotiu. La Fira de l'Ermita de Santa Isabel és una romeria, l'ermita que tenim aquí al poble, que al llarg del temps pues, ha anat sofrint diferents canvis, una temporada no es va fer, després es va recuperar i des de que es va recuperar als 690, pues la veritat és que ha anat a més i la gent pues, és una ermita que una festa que la sentim molt del poble. I en el mes de setembre, sí, a finals de setembre de l'any passat, van entrar a l'ermita, van trencar tot, les portes, tot el que hi havia per a trencar, però és que van agafar la imatge que teníem allí de la santa i també la van trencar, la van destrossar i va ser... La veritat és que no tenia cap sentit, perquè és que no tenia cap valor ni res de lo que van agafar, perquè no hi havia res en l'ermita. I va ser un acte pues, que ens va crear a tot el poble molta, molta indignació, no? I molta ràbia de que havien fet això. I pues, ens va córrer a l'Ajuntament pues, començar a fer accions per a recuperar lo que és la imatge de la santa, però també per a restaurar tot l'espai i recabar fons entre els veïns i veïnes, i vam fer pues, rifes en Nadal i diferents actes. Les associacions també s'han volcat, les ames de casa han col·laborat econòmicament, la Societat de Caçadors, el Cor de Jesús, gent particular. La veritat és que portem tot l'any mobilitzant a tots els veïns per a que l'Ajuntament també, per a que poder ficar, treure fons i restaurar tot l'espai. I este dia pues, vam fer tota una sèrie d'actes per commemorar l'arribada, l'entronització d'aquesta nova imatge, la benedicció i entronització de la nova imatge, que és de massissa de fusta policromada, i la veritat és que vam fer una romeria des del poble, des de l'església fins a l'ermitori, que són aproximadament uns 2 quilòmetres, que tampoc no se vol fer, i tota la gent va participar, i la veritat és que ha quedat molt bé. Hem ficat càmeres també de seguretat de l'ermita ara, perquè no torno a passar, i vam renovar tot l'espai, l'espai de l'ermitori, pintura, i va ser una jornada molt, molt emotiva i que tenim que donar les gràcies a tots els veïns que han participat, associacions, i que així dona gust, la veritat, fer coses per el poble.
2: Estàvem veient que això dies les rifes, també les associacions que s'han implicat, des de, passant, per exemple, dels caçadors a les ames de casa. Quants diners heu aconseguit al final, perquè en pocs mesos recollir de cara a recuperar no només la imatge, com si no ve dius tot l'entorn de Santa Isabel?
3: Sí. Pues hem recordat uns 5.000 euros de tot de gent del poble i de les associacions, que és prou diners, perquè tu penses que Canet és un poble que som 700 habitants. Entonces, pues la veritat és que jo crec que ha sigut una recolecta que la gent s'ha volcat prou, tothom ha ficat el seu granet d'arena, i l'Ajuntament ha ficat el que ha faltat, que tampoc ha faltat molt. Al final, tot el que han fet després de comprar la nova imatge, que ha sigut la despesa més elevada, que ha sigut al voltant de 3.300 euros, el que ha costat la imatge. La resta, ho ha fet tot també la brigada municipal, que la veritat és que tenim una brigada de 10, que ha fet la majoria de les restauracions i reparacions. Després també pues, ha sigut la instal·lació de les càmeres, i la veritat és que a l'Ajuntament ens ha tocat ficar a voltant de 2.000 euros, però quasi que tot el quasi que s'ha pagat tot el que s'ha fet, i ha estat molt bé. Vull dir, jo sempre dic que és molt o és poc, dic, al final és el suficient per a tornar a restaurar l'espai i l'entorn i tindre la nova imatge. Ha sigut suficient, o sigui que està perfecte.
2: I al final és una manera, dins de lo que va suposar en setembre, aconseguir encara fer més poble, no?, tot aquest treball i recuperació que s'ha fet de Santa Isabel.
3: Clar, perquè si al final l'Ajuntament va a comprar la imatge i la tornem a ficar, doncs pues bueno, sí, fantàstic, tornem a tindre la imatge de la Santa Isabel, que tan volem i tal, però que no té cap gràcia. Jo crec que al final, que tot el poble sent que sentim la imatge i la festa com a nostra, li dones l'oportunitat de col·laborar i de participar i de sentir-se que han sigut amb ells en el que en el seu esforç pues, tenim de nou tot l'espai com Déu mana, com estava, inclús millor, pues això sempre te fa una miqueta, com tu dius, pues, d'orgull de poble, de que sentir-te un més teu i al final no costa i entre tots les coses es fa millor.
2: Doncs ahí ho tenim, esa ermita i esa imatge de Santa Isabel que ja han tornat a la normalitat després de ese vandalisme que es va deixar l'esglai a la població en setembre i ara en maig, en esa fira que ha sigut el retorn de la imatge i de la normalitat ahí a la localitat de la mà de tota la gent de Canelo Roig. Maria Ángeles Pallares, alcaldessa, gràcies, enhorabona per ese treball de tota la població i ara a poder disfrutar-la encara més tot ese entorn i tota esa imatge de Santa Isabel.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vaja tot molt bé. Gràcies, Alberto, per apropar-nos esta història real, que és molt emotiva, resulta molt emotiva per l'alcaldessa de Canelo Roig, que també, ja sabeu, és vicepresidenta de la Diputació de Castelló. La Diputació, que és notícia perquè acaba d'anunciar que ha reforçat la flota de vehicles i el personal del Consorci Provincial de Bombers per a continuar millorant la capacitat de resposta. S'ha adjudicat l'adquisició de 2 furgons de salvament Badis i 4 vehicles pick-up a la flota operativa del Consorci Provincial de Bombers, una inversió que ascendís a 65.584 euros. Al costat de la inversió realitzada a este exercici, l'any passat ja es va incorporar 2 noves BRP, que això és l'autobomba rural pesada, de doble cabina als parcs del Baix Maestat i també de la Plana Alta. El reforç de mitjans materials se suma al reforç de personal en el Consorci Provincial de Bombers amb el procediment iniciat per la cobertura de 7 places de CAP. És dir, de caps, no de cascos, sinó de jefes, de jefes. En un instant continua Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja, en un dia en el que estem a prop dels 30 graus. Demà pugen les temperatures, superarem els 30 graus i, al igual que avui, la cosa estarà molt, però que molt assolellada. Ai, és que pareix que estiguem en estiu i només estem a 26 de maig, escolten, només estem a 26 de maig.
1: En mi Lexus LBX vivo momentos únicos. Río con mis amigos, escucho mi canción favorita. Escapo del ruido de la ciudad. Porque la vida está hecha de instantes que me acompañan cada día en mi Lexus LBX híbrido. Descúbrelo en Lexus Castellón, Grecia 29, Polígono Industrial Ciudad del Transporte 2.
4: Me hace falta cambiar la cocina, que sea más espaciosa, con mucha luz, que me haga estar a gusto.
5: Lo que te hace falta es Fustecma.
6: Fustecma, el mejor aliado para la reforma del hogar y local comercial. Fustecma es lo que te hace falta para la reforma de tu hogar. En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial Avilabella, calle Moncofa 4 o entra en fustecma.com.
7: Cuando es algo importante, no improvisamos, no firmamos sin leer, no dejamos nuestras decisiones económicas al azar. Entonces, ¿por qué hacer la declaración de la renta solo? Un gestor administrativo revisa tu declaración y te asesora con seguridad. Una recomendación de los gestores administrativos de Valencia y Castellón.
8: En Albany nos hemos renovado para inspirar. Lo mejor, una tienda con más de 6.000 metros totalmente renovada. Un concepto diferente con nuevos muebles, las mejores firmas y una sola visión. Transformar tus ideas en un hogar único. No solo vendemos muebles, diseñamos, proyectamos y coordinamos decoración integral a tu medida. Con el transporte y el montaje gratis. Así de fácil. Ven y estrena inspiración. Albany, muebles y mucho más. Villarreal, Castellón.
9: Els aperitius que s'allarguen, els dinars que comencen tard, les sobretaules que es converteixen en berenar sopa, són coses molt nostres. I algo molt nostre és cuidar-les. Per això, al reciclar llaunes, brics i envasos de plàstic en el groc, també cuides del nostre entorn i de la nostra gent. Perquè reciclar és molt nostre. Ecoembes i Generalitat Valenciana.
10: Vine a gaudir de la 16a Fira de la Cirera. 30 i 31 de maig a la Salsadella. Enguany celebrem l'aniversari de la Plaça Mèxic amb una ambientació temàtica del país mexicà plena de color, música i molta festa. No et perdes un cap de setmana únic amb activitats per a tota la família. Gastronomia, art, artesania, exposicions, xerrades i música en directe. T'esperem a la Salsadella.
11: Estàs escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.
12: Es la 1:00 p.m, son las 12 en las Islas Canarias.
13: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
11: Estar informado.
12: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Gracias por estar aquí en Mediodía COPE de este 26 de mayo, martes. Mira, el día después de encontrar el tesoro de los Romanov en una caja fuerte escondida en la oficina del expresidente Zapatero, que resulta que es formalmente propiedad del Partido Socialista. En Mediodía COPE te vamos a dar todas las claves. Quédate con nosotros hasta las 3 de la tarde porque tenemos preparado un programón. Los últimos detalles, todo lo que ha pasado en las últimas horas, porque hay plancha para aburrir, ¿eh? Y todo apunta ahora mismo a nada bueno. Hay tanta información y toda es tan importante que, en fin, estamos haciendo un enorme esfuerzo para intentar comprender qué es lo que vemos y qué es lo que nos muestra la UDEF, la UCO, el juez, el auto, el otro auto. Pero primero te quiero dar un poco de contexto. Te quiero hablar de Venezuela, porque a veces perdemos la idea de lo que fue Venezuela, ¿no? Tenemos la imagen de los últimos 10, 15, 20 años, pero no de lo que era Venezuela. Mira, Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Están estimadas en unos 303.000 millones de barriles. Esto es el

0: Sí, a veure si podem col·laborar també en el seu engrandiment i també com són les seues festes. Però això són coses ja pràcticament més internes. El primer que fem són les externes, és a dir, conèixer l'última hora del que està succedint al nostre voltant. I per això a Mauterza, el concessionari oficial Renault a la província de Castellón, les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real, el que fem és guaitar a castellóninformación.com per saber a hores d'ara quina és la seva notícia del dia. Educación desbloquea la negociación con un acuerdo parcial de subida salarial y días libres. Aquesta és l'última hora, hores d'ara, a castellóninformación.com. També volem conèixer l'última hora de l'horatge. Pareix que estiguem en el mes de juliol. I estem a 26 de maig. Agencia Estatal de Meteorología, Noelia García, ¿qué tal las cosas por ahí arriba?
1: Hoy martes continúa el tiempo estable y cálido. Temperaturas máximas de 26 grados en Vinaroz y 29 grados en Castellón de la Plana. Durante esta tarde ambiente soleado con cielo poco nuboso o despejado. Mañana miércoles temperaturas más altas. En Castellón de la Plana la máxima será de 30 grados y de 27 grados en Vinaroz. También será un día soleado con cielo despejado o poco nuboso. Soplará viento flojo de levante y la temperatura mínima será de 18 grados en la capital. Es una información de AEMET.
0: Agencia Estatal de Meteorología, es decir que la ciudad de Castelló, la provincia de Castelló, demà rebrà en una excelente temperatura a la reina emérita, a doña Sofía, que ve a Castelló per a participar al Congrés, a l'Assemblea Nacional del Banco de Alimentos, que se celebrarà a l'Auditori Palau de Congressos de Castelló el dijous, però demà per la vesprada, demà dimecres, serà rebuda en el Palau Municipal per part de l'alcaldessa de Castelló i la Corporació Municipal, i tota la ciutadania estem convocats per donar-li la benvinguda a doña Sofía, a la plaça Major, al Palau Municipal. Millor és impossible, clar que sí. Tot això que estàs escoltant per ací, ja saps que ho pots tornar a escoltar les 24 hores del dia al nostre web cope.es/castellón. A hores d'ara destaquem que nada nos pare, el corto que muestra la fuerza de mujeres con cáncer a través del deporte y el rock, o que Port Castelló se erige como el gran aliado del sector cerámico con el Port Ceramic Day, que celebren demà dimecres també, no? I algunes coses que ens assusten, la intel·ligència artificial ja clona tu voz, los riesgos de una tecnología que rompe la confianza. Puedes trobar también podcast, puedes trobar programas anteriores, diversas noticias, el Castro Experiencias, Forme de Mediterráneo que teníamos ahí, pero siempre también el puedes escoltar ya. En fin, todo eso y más a cope.es/castellón. A Mauterza, el concesionario oficial Renault a la provincia de Castelló, en les seves instalaciones a Castelló y Vila-real, hem actualitzat les notícies del dia més properes.

0: Mediodía.
1: COPE más Castellón.
0: Estar informado.
2: Com bé sabeu, des del 17 de setembre tenim nous estudis. Estem al carrer Sant Mateu, al que s'anomenava Poble Sec, a la plaça Pinell, al començament del carrer del camí Betxí de Vila-real, al costat de l'avinguda Alemanya. I pertanyem a una associació de veïns que encara no havíem tingut l'oportunitat de que ens visitaren. Què millor visita que apropant-se al que és les seves festes i el dia gran que serà el proper dissabte, perquè el 30 de maig és Sant Ferran, i esta associació de veïns d'on es trobem en Vila-real és l'associació de veïns Sant Ferran, que presidís un vell conegut, perquè ha estat molts anys en la comissió de penyes, en la junta de festes, ha escrit un llibre, l'únic llibre que s'ha escrit de les festes patronals de Vila-real, com és José Pascual Colás Ventura. Molt bon dia, moltes gràcies per acompanyar-nos i per vindre als nous estudis dintre de l'Associació de Veïns Sant Ferran.
3: Molt bon dia i encantat d'estar així.
2: Com has vist, perquè tu sí que has conegut créixer tota aquesta zona, ja com a veí, no com a president de l'Associació de Veïns, com has vist les instal·lacions i demés?
3: La instal·lació és funcional, és moderna, és el que toca, perquè canviar ja no pa mal, sinó pa estar igual, pues, és un poc un contrasentit, no? Per el que he vist, pues, molt bé. I un tema que a vegades genera certa polèmica, allò de que Vila-real, poble, cor de ciutat, totes aquestes circumstàncies, n'hi ha zones, anem a dir, catalogades...